0: para, llueve para.
1: Allá.
2: Pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare,
1: pare, pare. Valparaíso, llueve para, llueve para, llueve para. En Calera